Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: 16a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza Cinemark. Aquest any s'han presentat 914 curtmetratges procedents de 44 països diferents. Organitzat per Cinemark i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda, el festival oferirà una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori a partir de demà i que acabarà dissabte, dia 26 de setembre, amb la gala de cloenda i l'entrega dels premis. Tota la informació del festival es pot consultar al web www.cinemarpineda.org. Aquests dies també us animem que aneu a Can Comas a visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar, que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a Calella destaquem aquest matí el torneig de bitlles catalanes a la pista de bitlles catalanes del complex esportiu Tomàs Claramunt. I també recordeu que aquest matí podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
2: De tot una dècada.
1: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Tot a punt a Pineda a partir de demà dilluns per celebrar la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza Cinemar. Aquest any s'han presentat 914 curtmetratges procedents de 44 països diferents. Organitzat per Cinemar i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda, el festival oferirà una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori a partir de demà i que acabarà dissabte, dia 26 de setembre, amb la gala de cloenda i l'entrega dels premis. Tota la informació del festival es pot consultar al web www.cinemarpineda.org. Aquests dies també us animem que aneu a Can Comas a visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a Calella destaquem aquest matí el torneig de bitlles catalanes a la pista de bitlles catalanes del complex esportiu Tomàs Claramunt. I també recordeu que aquest matí podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: content, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les 10. Ràdio Pineda.
2: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Tot a punt a Pineda a partir de demà dilluns per celebrar la 12a edició del Festival Internacional de Curtmetratges que organitza Cinemark. Aquest any s'han presentat 914 curtmetratges procedents de 44 països diferents. Organitzat per Cinemark i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda, el festival oferirà una setmana de projeccions gratuïtes a l'auditori a partir de demà i que acabarà dissabte, dia 26 de setembre, amb la gala de cloenda i l'entrega dels premis. Tota la informació del festival es pot consultar al web www.cinemarpineda.org. Aquests dies també us animem que aneu a Can Comas a visitar l'exposició fotogràfica Festa Major a Pineda de Mar que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. És un recull de 28 imatges en color i en blanc i negre que ofereixen diferents mirades sobre alguns dels moments més destacats de la Festa Major. I a Calella destaquem aquest matí el torneig de bitlles catalanes a la pista de bitlles catalanes del complex esportiu Tomàs Claramunt. I també recordeu que aquest matí podeu anar a donar sang a la sala polivalent de la fàbrica Llobet i Guri.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat. Els 80. Els grans èxits. Els grans artistes. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: i Pineda.
1: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio
1: Pineda. Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, diumenge, a les 12 del migdia. I de nou amb tots vosaltres engeguem nova temporada de Mega Top 30. Ja saps, el compte enrere dels 30 èxits de la setmana fins al punt horari de les dues. Tornem-hi! Realment contents de retrobar-nos aquí a la 946, FM de Ràdio Pineda i també a radiopineda.cat, ja sabeu. És l'hora dels èxits, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top. I d'aquesta manera, doncs, recordem quines van ser les 3 cançons més importants de la setmana anterior. Recordeu que, tot i que no va haver-hi programa, la llista cada setmana ha estat present. A la tercera posició teníem a Shakira amb Burna Boy amb el Die Die. A la segona, Hushel i Mel Angel i Alternate amb I'm Moving to the Sun. Els èxits no descansen ni a l'estiu, tot i que nosaltres sí. Ens hem agafat, doncs, això, una mica de parèntesis, refugiant-nos de la calor. I ara, doncs, hi hem tornat. Amb moltes ganes de repassar-vos cada setmana, com ja fa unes quantes temporades, els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. La primera posició, avui fa 7 dies, a la llista, Joan Dausà, Papi

0: que et falta.
1: A punt, doncs, per engegar aquesta nova edició del Compte Enrere, nova temporada, primera edició de la nova temporada. Un plaer acompanyar-vos. Jo soc Otmar Susterot, DJ. Comencem!

Primera nova entrada a la 30 de la mà de Karol G, Baby Wow. La següent nova entrada la trobem precisament una posició més amunt a la 29 de la mà de Ginesta amb Nil Moliner. Amb qui estaràs? La nostra

De la 23 baixant fins a la posició número 28 aquesta setmana, Justin Bieber amb Beauty and a Beat. Sopa de Cabra tenen nova versió del Far del Sud en la seva versió 4.0, pujant de la 28 a la 27 aquesta setmana. No vaig.

energia, energia positiva. Estem amb tu cada setmana des de Ràdio Pineda amb els 30 èxits de la setmana, també en aquesta nova temporada. Doctor Prats també ens porten energia, en aquest cas. Baixen 6 de la 20 a la posició número 26. Arriba la primera de les 5 novetats de la setmana, 5 aspirants al nostre top. La primera, de la mà de Chamber City. Això és Reverse Psychology.

setmana passada a la 25a posició. Allà es manté en Zambar amb My Body Isn't Ready. El meu cos no està preparat. Un altre dels veterans a la llista, o veteranes, és en aquest cas Ariana Grande amb el seu Hey Dad, I Made You Love Me. Això sí, baixa 3 posicions aquesta setmana, de la 21 a la 24.

23. Baixa Alex Warrenham, Fever Dream. Cap amunt, 4 posicions, de la 26 a la 22. Hugel, amb David Guetta i French Montana. Això és el Shine, la seva tercera setmana a la nostra llista.

veteranes, el nostre countdown, en aquest cas, això sí, també baixant de la 18 a la 21, ella és Olivia Rodrigo amb el Drop Deads, i nosaltres que tenim més cançons per tu en aquestes dues hores que repassem els 30 èxits de la setmana, i a la posició número 20 ens hi trobem amb una nova entrada. Ella és Sina Spyro amb Die on This Hill.

cançons noves. Una altra de les aspirants del nostre top, ella és Ruslana, i ens parla de veranos condenados. Sí, estàvem condenats o estem condenats a la calor que hem passat en aquest estiu 2026, sens dubte. I nosaltres que tenim més cançons per tu, i en aquest cas nosaltres que seguim amb més èxits, amb més posicions de la nostra llista.

Dràcula, famós arreu d'Europa, aquí no tant, però déu-n'hi-do com sona tant. Bé, més cançons, més baixades, caigudes a la llista. En aquest cas, ens arriba Cora amb aquest preciós tema que parla, entre d'altres, a la Costa Brava, de la 12 a la 18. Perduts, tu i jo.

posicions cap amunt. De la 27 a la 17 és Katzei amb el Animal. I tanquem la primera hora amb la posició número 16, baixant 5 posicions en aquesta primera edició de la nova temporada. Taylor Swift amb I Knew It, I Knew You.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
2: Mega.
3: Seguim en aquesta segona hora, segona part de Mega Top 30. Avui, en aquesta primera edició de la nova temporada 2026-2027, aquí a Ràdio Pineda. 94.6 FM i també a radiopineda.cat. És el compte enrere dels 30 èxits de la setmana. I en aquesta setmana número 39, del 21 al 27 de setembre de 2026, comptem amb tres noves incorporacions al Top 30. Per exemple, la 30, Karol G, amb Judelini Rusovski. Aquest dia.

Sincerament, tot un plaer de nou estar amb tots vosaltres. Jo sóc Otmar Schusterot i DJ, de nou cada setmana durant dues hores repassant els 30 èxits de la setmana, el nostre compte enrere i també els 5 aspirants al top, els 5 candidats a entrar en llista. Gràcies per ser-hi una temporada més. I com cada setmana, us presentaré els èxits de la setmana.

A buscar és Alfred García, just en el centre de la nostra llista i baixant una posició aquesta setmana. Dues amunt de la 16 a la 14, la darrera història de Bruno Mars, tema inclòs dins el seu treball anomenat The Romantic. Això és On My Soul.

Jan Maiken, Bam Bam. Èxit 100% d'estiu, es manté a la 13a posició aquesta setmana de la mà de Hugel. I Teddy Swims, un altre dels veterans a la llista, i aquesta setmana s'enfila de la 24 a la 12. Mr. Know It All.

Miley Cyrus amb Bass Persuade. És una altra de les novetats de la setmana. I seguim amb més cançons noves. En aquest cas, una de les propostes que encara està esperant formar part de la llista és Cascada amb Alive.

0: 4 posicions aquesta setmana, de la 15 a la 11, DJ Goja, Mi Chico. I música de casa nostra, a la posició número 10, allà es mantenen els Catarres. Diumenge, sense drama.
1: Ja comença a fer-se

Shakira, un dels temes permanents, podríem dir, és la cançó oficial del Mundial. Shakira, Burna Boy, amb Die, Die, baixant de la 3 a la posició número 9 aquesta setmana. La 8a posició, allà es mantenen els mataronins de Diets. Era això. Perduts.

Contents d'estar de nou amb tots vosaltres repassant els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top en aquest primer programa de la nova temporada. Anna Mena, Petitó, cau aquesta setmana 3 posicions juntament amb Lola Índigo. I Two Colors és el següent candidat a entrar en llista. Sí, és la nova que es diu Prima Donna.

els èxits, a cada vegada més grans, els números més petits, Temper City amb Self-Aware, puja un lloc aquesta setmana. Sens dubte, tema de la temporada, es manté la cinquena posició des de Canàries, Quevedo amb Elvis Crespo, donant-li veu en aquesta illa de Canàries, La Graciosa. Ella...

Segurament t'estimo. Són els amics de les arts que pugen de la 9 a la 4 aquesta setmana aquí a Mega Top 30 Ràdio Pineda. De la 6 a la 3, 3 amunt per Anon Ari i 54 Ultra, un tema disco house creat pel duo holandès de música electrònica, junt al vocalista 54 Ultra, alias John Rodríguez. Així és com sona aquest Talk to You de les 6 fins a la 3 aquesta setmana.

Una altra de les novetats de la setmana. Arde Bogotà amb El Club de la Gente Sola. I ens anem apropant cada vegada més al número 1. De fet, només ens queda la posició número 2, que era el número 1 avui fa 7 dies. Parlem de Joan Dausà amb Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, porta'm un crele. Negato.
1: Marxem! Han sigut dues hores amb els 30 èxits de la setmana en aquesta primera edició de la temporada. La setmana que ve hi tornarem, és clar que sí. I estarem cada setmana amb tots vosaltres. Un plaer haver-vos acompanyat. Jo sóc Otmar Susterot i DJ i us deixo, com sempre, amb la cançó més important de la setmana. Al capdamunt de la llista hi ha arribat aquesta primera edició de la temporada i en aquesta setmana 39... del 21 al 27 de setembre 2026, Ugel, èxit referent a tot arreu. Aquest és Moving to the Sun. Que tingueu una bona setmana, la setmana que ve tornem.

Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la mà.

0: Content, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenir

0: instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Ràdio.
1: Són les 7. Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.

0: contenta, el company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte amb ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. A Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i descobreix.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
2: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
1: Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Zona chill-out. Zona chill-out. Entra i desconnecta.

investigació d'energia positiva a Zona Chillout. Chillout. Zona Chillout de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconecta.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Relaxa't. Entra al Chillout 94.6. Chillout. I desconnecta.

inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out. Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.